0: Las goteras cuando llueve. Cuida tu tejado con tejadospalma.com.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Jo cada dia tenc el mateix dilema. Arriba sa fam, cerc.

0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio hablando del Mallorca Villarreal del domingo a las 2 de la tarde. La jornada de hoy hemos hablado con el presidente del Movimiento Mallorquinista, Sebastián Olivé, sobre el recibimiento que están preparando al equipo el domingo a las 12 en el estadio de Somos.
1: Pues mire, sí, duim ja enxufats i activats des de dissabte migdia quan s'arribi per pitar el final del partit. Hem vist ja d'aquest partit d'aquest diumenge, que creiem que, bé, com tot, no? Que, com aquell que diu, és decisiu, no? Importantíssim.
0: És decisiu perquè, a més, se dona la circumstància que, fixa-t'hi, el Rayo juga la final, visitarà Mendizorroza tres dies abans o quatre de jugar la final. Ja me diràs el que posarà l'entrenador en el 11 titular. Supos que, i en tota la raó, reservarà el que hagi de reservar per la final. El Barça, si guanya el títol diumenge, a Vitori veurem els que hi van. És a dir, que és que, i tal com està la classificació per baix, que tothom guanya, és clau i més que clau el partit del Villarreal.
1: És molt important, és molt important. I també és un despert d'una cosa. Nosaltres ens hem de mirar, ara hem de mirar nosaltres, hem de guanyar nosaltres i els altres no veure, hem de guanyar aquest partit. No hem d'anar a pensar que faran els altres.
0: Ara vaig a girar la truita. Si el Mallorca suma la victòria a diumenge i l'Alaves perd a Elche, serien 5 punts a 3 jornades del final.
1: Aposta, t'he dit que hem d'anar a lo nostre, hem d'anar a guanyar aquest partit. Hem d'anar a guanyar aquest partit. I per això mateix, des de diumenge de matí passat que me'l van emporar, que va acabar el partit dissabte, ja duim activats. I sí que demanem, per favor, fem una crida a tot el mallorquinisme, tot Mallorca, tothom que pugui, que vengui a Somos, ja ben prest allà, i marcar el primer gol nosaltres. S'afició.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Buen tiempo llega a Megasport. Entrena al aire libre. Más de 200 actividades dirigidas a la semana en el exterior, incluidas en la cuota. Calistenia, aerox, entrenamiento funcional, Spartan, zumba, bachata, pádel, zonas de musculación exteriores. Solo hay una vida, solo hay un Mega.
4: ¿Has perdido puntos en tu carnet de conducir y necesitas recuperarlos? ¿Quieres ampliar tus carnets con CAP o ADR? Autoescuela Vivero. Estamos en calle Aragón 310, Palma, o llama ya al teléfono 610-206-585. Autoescuela Vivero. La Vivero se mueve.
5: Onda Cero Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.3.